KSEJ és FM. KSEJ és FM. Pearsall San Antonio. KSEJ és AM. Universal City San Antonio. Norteño 104.1 y 720 AM.